0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Me abrazo a la magia y al misterio de vivir.
2: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
3: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
4: Lo notas, ya huele a verano. La brisa del mar, las gaviotas y ese plan de chiringuito que tanto apetece. Pero antes de lanzarte, prepárate para disfrutarlo al máximo. Llegan a Skoda Jorro Import las ofertas más refrescantes del año. En kilómetro cero, Kami, Kodiaq, El Roco, Enya, con 500 euros en carga eléctrica o combustible. Solo para los 10 primeros, no te quedes fuera. Te esperamos antes del 29 de mayo en Skoda Jorro Import. Frente a Dulcesol, tu Skoda al mejor precio.
2: Hoy por hoy Gandía.
5: Molt bona vesprada de dimecres 10 de juny, una data que ha ressonat fort últimament perquè avui tenim una gran cita. Esta vesprada se celebra la 51a edició del concurs internacional de la Fideuà de Gandia. Ahí está, aplaudiment. Un certamen que reuneix a cuiners d'arreu del món i que enguany, a més, ha batut rècord de participació. Enceta moltes novetats, de les quals anirem parlant al llarg del programa, però de moment ja tenim ací a l'estudi a la màxima autoritat de Gandia, l'alcalde José Manuel Prieto. Alcalde, molt bona vesprada.
6: Què tal? Molt bona vesprada.
5: 51 edicions ja, d'este concurs internacional de Fideuà de Gandia.
6: Bueno, jo crec que és un reconeixement a la trajectòria, és una trajectòria compartida i també a un esforç conjunt de tot el sector, d'un grup de valents empresaris que fa 51 anys i persones del sector, en companyia després del Centre d'Iniciatives Turístiques de l'Ajuntament, van posar en marxa el concurs, van contribuir, jo crec que d'una manera decisiva, a la projecció exterior de la ciutat, ja que n'hi haguera un element associat al destí que parla de producte de proximitat, però també de qualitat i d'excel·lència, i que li afegirem a la tradició també un component d'innovació i anarem treballant per convertir la gastronomia en una de les experiències d'una destinació turística única, com crec que és Gandia.
5: I què significa això per a la ciutat? Un certamen gastronòmic d'este calibre, clar, rebre molts visitants de fora. Què significa això?
6: Bueno, primer projecció exterior, ho dia, la necessitat de que la referència turística nacional que ja és Gandia tinga experiències afegides a l'estada o a la visita d'un turista. La gastronomia fonamentalment és una, la indubtable platja, tenim la millor platja del territori, de tot el territori nacional, però li hem d'afegir experiències d'estada complementàries que cada vegada són més atraients i se busca per part d'aquell que ens visita. La gastronomia és una, és decisiva, també la hospitalitat, la qualitat de producte, això també està certificat en la manera com tenim de no sols explicar el relat de la història, per què naix la Fideuà, fruit de la reinvenció, de la capacitat sempre d'afrontar una adversitat, de superar un repte advers, però sobretot de poder convertir aquest relat de lo inesperat en no sols valors de projecció exterior de ciutat, també de qualitat d'un producte que és pràcticament de metre zero, d'una cuina d'aprofitament que agarra sempre lo millor de la mar i de la terra i ho posa al plat, i a més ho serveix i ho fa i ho cuina de la manera com ho fan els gandians i gandianes, que ja sabeu que és una manera generosa, però sempre pensant en viure d'agradar, que crec que és d'altra part, per altra part del que vivim com a ciutat des del mateix moment de la Fundació de Gandia.
5: Això com a ciutat, alcalde, i vostè com a màxim representant d'esta ciutat, com se sent un dia com avui que atrau, pues, això, a cuiners internacionals, a cuiners també d'ací, que són pues, de gran categoria? Què li sembla això a vostè personalment,
6: Bueno, pues primer te dona una certa sensació de certesa, de seguretat en el projecte col·lectiu que és Gandia, que és una ciutat. Un projecte col·lectiu sempre se fa comptant amb aliances amb tots. Precisament són aquestes aliances les que expliquen 51 anys de vida del concurs. I jo crec que un camí obert molt gran en forma de futur per transitar que té els membres del molt que hem recorregut junts amb una promoció que és indubtablement forta. Crec que el futur de no sols del concurs, també del propi plat, de la projecció exterior que dona Gandia, del nom que és capaç d'afegir a valors com qualitat i sostenibilitat a la pròpia destinació turística que suposa Gandia, que ja dic que és una referència, crec que aquests membres estan ben traçats. I ahir hem d'agrair l'esforç que fa el sector turístic, el sector gastronòmic, l'hostaleria, la restauració, el sector empresarial, la pròpia administració, l'Ajuntament que acompanya en aquest concurs. Aixòs membres estan forts. Però si se me permetís, jo afegiria a aquesta certesa del futur basada en l'experiència recorreguda i en el camí traçat els 50 anys anteriors, la mesclaria en l'orgull que sents quan veus, primer, que moltes ciutats poden dir que tenen un plat, però ninguna ciutat pot dir que té un plat propi, inventat així. Nosaltres el tenim, amb el millor dels productes de la mar i de la terra, incorporat tot l'any a una forma de mim i de paciència i de temps, que és la cuina, però a més amb producte elaborat i de qualitat. La segona, d'orgull per saber que Gandia no ha de comparar-se amb ningú. Jo no crec en aquests discursos, ho dic com a alcalde, però ho dic sobretot com a apassionat de Gandia. No crec en aquests discursos de es menja millor en una altra ciutat. Això no és cert. Com en Gandia no se menja en ninguna part. I crec que la Fideuà ajuda a entendre, primer, que això és així, que és de veres, que no hem de comparar-nos amb ningú i no tenim que ser menys que ningú. Som un potencial turístic i gastronòmic de primer nivell i de primer ordre. La prova és que enguany hem estat de tu a tu en el Club de Saborea Espanya, en el Club de Producte, precisament per els certificats de qualitat que tenim d'allotjaments i d'establiments turístics a l'altura de les ciutats espanyoles on millor se menja, en eixa fira de Madrid Fusión. Tornarem a estar. Per cert, tots alabaven la qualitat i la varietat de producte i la pròpia Fideuà, que era el fil conductor de la nostra presència allí. Tornarem a estar l'any que ve. Però crec que no és cert eixe discurs de que ens fa de menys, i jo crec que no ens hem de fer de menys que ningú, ni hem de comparar-nos a ningú. Gandia no té per què comparar-se a ningú. Cada ciutat té lo propi, lo genuí, i lo nostre propi genuí crec que no només ens identifica, sinó que ens honora i ens fa pensar que en el molt de treball que s'ha fet el futur és immillorable. Tenim un potencial enorme, i el que hem de fer és fer com ha fet el concurs de la Fideuà de Gandia i com fa el sector gastronòmic, creure-m'ho seu, seguir apostant per la marca gastronòmica i per aquesta marca turística pròpia que ojalà arribi pronte i que certifique el que tot el món ja sap, que a més de la millor platja del món tenim una de les millors cuines i un dels millors llocs per a vindre, viure, menjar i ser feliç.
5: Alcalde, no sé si això ho creu vostè només o és un dia d'unir forces polítiques. Ja no existeix aquest debat en aquest dia del concurs internacional de la Fideuà de Gandia, sinó que tots els partits estem un poc units en aquest aspecte, o no?
6: Jo no desunix mai, i menys al voltant d'una taula. Jo crec que per a unir tots els dies són el dia. I jo crec que ja estem massa sobrats d'enfrontaments polítics i de dinàmiques de confrontació, i els ciutadans el que ens estan demanant és que rebaixem el llistó no només de l'atenció, sinó de l'enfrontament. De mi no veuran mai enfrontament. Des de luego, el veuran menys encara si estem al voltant d'una taula, estem compartint una Fideuà, i som capaços de, amb el pretext de lo compartit i de la litúrgia de la sobretaula, travar acords, traçar línies de treball en comú i pensar en el que, a més d'una taula, és capaç d'unir-nos, o a més de la Fideuà és capaç d'unir-nos, que és tot el treball que tenim per davant en Gandia, amb el molt que ja hem fet, que a més és molt, i jo crec que en aquest camí de futur per recórrer, en aquestes coses que estan per vindre, en aquesta ciutat per la que seguim treballant tots els dies, millor si treballem units que no separats. Que ens ho recorde una bona taula, pues sempre és una meravella.
5: Ja per acabar, alcalde, m'agradaria fer-li una pregunta personal. L'alcalde de Gandia cuina fideuà?
6: Pues sí, he de dir que sí, claro, sí. Si no, quin alcalde seria jo, no? Jo he de dir que quan vaig entrar al càrrec d'alcalde, lo de la fideuà no era la meva especialitat, però he anat aprenent, he après també de casa, com s'ha fet la fideuà sempre a ma casa, que ha sigut un dels plats que sempre ha estat present, i entre el que aprens i el que te van ensenyant els restauradors i els cuiners de la nostra ciutat, pues he de dir que la fideuà m'hi és prou bé. M'ha deixat encara millor, eh? Això és com tot en la vida i també en la política. Has d'anar superant-te i has d'anar pensant que cada dia ho pots fer millor, també en el cas de la fideuà.
5: I quin ingredient és el que no pot faltar en una fideuà de l'alcalde de Gandia?
6: L'ingredient més important per a mi és el fumet, el caldo. El peix de roca, el carranc, tot el que va en el fumet. Si no n'hi ha bon fumet, no n'hi ha bon substrat. I en el bon substrat està el bon sabor de la fideuà. Des de luego, els productes que després l'acompanyen, que han de ser d'ací, de ningú lloc. Això de gamba roja, de no sé què, no. Mira, en Gandia també fem gamba roja i la pesquem en el mateix lloc que en altres ciutats. Jo ja dic que no vull compararme amb ningú, però tampoc vull que me facin de menys. En Gandia n'hi ha gamba i se pesca en el mateix lloc on se pesquen les gambes de les altres ciutats. No esper enfadar a ningú, però jo ho deixo clar. Tenim gamba, tenim cigala, tenim galera, la cigala de Gandia és meravellosa, tenim el rap, que també és un dels productes que ha d'estar en una bona fideuà, fideu del número 4, sempre de qualitat, un bon caldo, i el millor, la paciència i el temps. I si pot ser la bona companyia, el plat ja queda adreçat d'una manera immillorable.
5: Això ja és el colofó.
6: Efectivament.
5: Alcalde, doncs en esta bona companyia i este bon sabor de boca, ens quedem. Moltíssimes gràcies
6: a vosaltres
5: per atendre'ns.
6: Bon concurs i que tot el món pugui gaudir de la nostra fideuà.
5: Mira, ja que estem parlant de la fideuà i del concurs, ja que celebra allí, esta nit proper de l'arena i de la platja, doncs anem a veure com està la situació ara en aquesta zona.

0: go, let's go, let's go. A la ciutat ja vegem que estava un poc núvol i que les temperatures han baixat un poc, però i la platja com està? Pues ens ho diu Didac Domènech com a portaveu de Creu Roja Gandia. Bona vesprada, Didac, una vegada més. Com tenim la bandera per allí avui?
1: Hola, bona vesprada. Bé, pues, com has dit, tenim un dia un poc núvol avui, fresc, respecte a estos dies anteriors. I la mar un poc rebolica. Avui tenim bandera groga i el bany està permès, però sempre amb molta cura.
0: Amb molta precaució. N'hi ha molta afluència de gent a la platja avui o no?
1: No, s'ha notat el canvi de temperatura i de temps. La cosa està prou tranquil·la per així ara mateix. És un bon dia per a passejar, però no per a banyar-se o prendre el sol.
0: Bueno, doncs quedem en aquest missatge. Un bon dia per a passejar, però no per a prendre el bany amb tota llibertat, com quan està bandera verda, perquè avui està groga. Moltíssimes gràcies, Didac.
1: Moltes gràcies. Adéu.
0: Ja ho hem escoltat, avui està el núvol. Els que estem a la ciutat treballant ho agraïm, però bueno, a la voreta de la mar l'afluència s'ha notat, ha disminuït molt. Anem a publicitat i tornem en uns minuts.

0: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía don Antonio Martínez Segovia. Entierro hoy a las 18 horas en la capilla del Tanatorio Mondúber. Descanse en paz.
1: Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con una nueva tienda en Gandía, en Avenida de Benieto número 2, nave 8. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
2: Última conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja, a càrrec de la professora Verónica Zaragoza, Sor Francesca de Jesús, Isabel de Borja i Enríquez. Una vida de poder, erudició i literatura entre el convent de Santa Clara i el Palau Ducal de Gandia. 10 de juny a les 19:30 hores al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. T'esperem.
3: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
4: Ferrara Instituto de Belleza cumple 10 años cuidando tu piel. Tratamientos exclusivos para realzar el rostro, el cuerpo y su equilibrio natural. Ferrara te acompaña en la transformación que necesites. Ven a conocernos, siéntete segura. Plaza de la Vila 5, en Gandía, junto al Ayuntamiento. Cita previa 637-823-906.
5: Hoy llamas al Hospital Asires. Mañana estás aquí. Pasado ya empiezas tu tratamiento. Así funciona el Hospital Asires, tu nuevo hospital ya abierto en Valencia. Con tecnología única, todas las especialidades y las principales aseguradoras médicas. Asires, la medicina del mañana, hoy.
6: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
7: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar, y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
8: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, un teniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
9: En Nissan Almenar, tu Nissan, desde 21.700 euros, con hasta 10 años de garantía.
10: Sin dudar, Nissan Almenar.
11: Y ya que el tema central del día es el concurs internacional de Fideuà de Gandia, que recordem que se celebra al Moll dels Borja esta vesprada nit, anirem connectant amb els companys que estan repartits on està tot el meollo i que ens aniran explicant cosetes i desgranant en què consisteix, les novetats i tot el que gira en voltant d'este certamen tan i tan reconegut. De moment, Daniel Ardid ens demana pas des d'allí mateix, des del Moll dels Borja, em sembla que està per allí. Dani, endavant, conta'ns en qui estàs, bona vesprada.
12: Hola Celia, molt bona vesprada. Doncs bé, vos demane pas per a donar-vos un poquet d'enveja. Estic passejant tranquil·lament pel Moll dels Borja entre taules, cadires, barres i molta, molta gent treballant. En so compte, perquè això no és d'un dia per a l'altre, tindré tot el dispositiu preparat, en so compte la pròpia regidora de turisme, Balbina Sandra, molt bona vesprada.
13: Bona vesprada, Dani.
12: Bueno, digue que estem passejant, ja, més a gust, perquè per lo menos el sol no pega directe. Això també s'agraeix una miqueta, però fa un bon ambient per a disfrutar. I no és qüestió de dies, d'hores o el dia abans, els preparatius que encara continuen així per a tindre tot preparat.
13: Així el que tenim són els últims preparatius, així el que tenim ja és la gent treballant sense parar des de fa 3 dies, pràcticament 3-4 dies, que tot es posa en marxa, però sí que és cert que aquesta tasca és una tasca que és tot l'any de faena. L'associació Fideuà de Gandia no para de perfeccionar, de buscar quina serà la millor manera, junt al departament anem mirant, tancant, posant, d'estir safor, que clar, aquest any encara pues, continuem, no?, en tota aquesta col·laboració i anem treballant, així que són molts els caps que tot l'any estan pensant, treballant i mirant com i com no fer aquest esdeveniment que és la gran posada, no? La gran posada de llarg de la gastronomia de Gandia, no? Estos dies.
12: Sí, és posar-se de vestir-se de gala per a disfrutar, però seguim parlant d'aquest treball, no? Seguim passejant, Cèlia, sí? Malvina, la regidora i jo, i ara mateix estem anant cap als fogos perquè els paelleros ja estan ahí col·locats en les banderes i dona gust. L'alcalde Malvina deia orgull del plat, orgull de ciutat, i és que el ressò que té este concurs s'aconseguís amb molt de treball i dona gust veure el resultat.
13: Parlar d'orgull és el que toca parlar, i més quan estem així. Jo crec que tu ara mateix estàs veient el mateix que jo, orgull de la tasca que és d'un davant, orgull de Port, orgull de Tinglaos, orgull de tot aquest supermuntatge. És que, clar, veure aquest teló de fons dels Tinglaos, de la cofraria, tot el que tenim al davant en l'aigua, pensa que tenim un... Gandia és eixe marc en el que pot emmarcar eixe paisatge tan meravellós, en el que pot emmarcar qualsevol acte. Actes que parlen de qualitat, actes que parlen de sostenibilitat, actes que parlen d'excel·lència. I és el que jo penso que es pot veure ara mateix així. Així que jo penso que orgull sí. De ciutat i de gastronomia.
12: Bueno, el concurs, per cert, en directe, a partir de les 8 d'esta vesprada en Telesafor, així serà l'escenari. Veiem, parlant d'escenaris, veiem un escenari en focos, en altaveus, perquè això, en estem, continuarà atraient l'atenció, perquè el concurs és l'inici de més dies de festa amb gastronomia i bon vi. Tasta Gandia, parlem.
13: Tasta Gandia. Al final, Tasta Gandia i la Fideuà és un treball conjunt, no? Ara mateixa, fa un temps, es va decidir obrir el concurs de la Fideuà a tota la ciutadania, que fora un espai en comú, i ahí entra eixa col·laboració d'esta fira, no? És a dir, així el que estem veient ara mateixa és, dins de la posada de llarg d'eixa gastronomia, tot el muntatge que hi ha per a que tota la gent que vulgui acostar-se a celebrar la gastronomia amb nosaltres tinga un espai obert per a celebrar, un espai on pugui aprendre algo, un espai on poder sentir música, cate, show, cookings, productes de proximitat, tot tipus de degustacions. Què dir-vos? Cal vindre, convidar a tot el món de Gandia, a tot el món que estiga visitant-nos, a tota la gent que estiga per ací, que per favor, que s'acosti al moll d'Esborja, que podrà gaudir d'un concurs, gaudir de bon menjar, gaudir d'un bon ambient, gaudir d'una bona música. Què més podem demanar? És un acte obert, i això és el més important. Sí que és cert que les deliberacions del jurat o el moment de l'entrega de premis concret com a concurs sí que necessita una part més institucional i més tancada, però el que és la festa i el que és el concurs en si, tots els paelleros que tenim ací, tot això estarà obert al públic per a que qualsevol pugui vindre i gaudir d'aquest ambient i de tota la gastronomia que pot oferir Gandia.
12: I per a aquest disfrute de la gent és necessari que estem ara mateixa veient, Cèlia, sí. Veiem ara mateix hi ha un dels tècnics que va en un martell en la mà perquè cal falcar el fotocol. Veiem altres que estan col·locant toldos, altres que van en plàstics, altres en catifes, gent parlant entre si, decidint, senyalant, és a dir, això és un no parar, però ja dic, jo no he vingut així a treballar, a col·locar ninguna infraestructura, sinó a disfrutar d'aquest ambient. Malvina Sandra, regidora de Turisme, moltes gràcies per atendre's en directe. Bueno, i deixem també a ultimar detalls i disfrutem i tornem a parlar i en el directe es veiem, estarem així per a ser testics i portar-ho a les cases de qui no pugui vindre. Malvina Sandra, gràcies.
13: Gràcies a vosaltres, hi estarem.
12: Dani, bueno, Cèlia,
11: escolta,
12: dime.
11: També pots ajudar un poquet entre connexió i connexió, tornarem a parlar,
12: És que me'n tinc que anar, no és una excusa barata.
11: Me'n tinc que anar,
12: després te ho conte.
11: Tornes
12: a donar pas i te conte per què me n'he tingut que anar d'ací i que no puc ajudar a col·locar coses.
11: Vale. Pues, ja m'ho contes. Moltes gràcies.
12: Fins ara.
11: Gràcies, Dani. Ara tornem a...

0: Este era el 50 aniversario de la Fideo Guandía, Rafa.
1: Bueno, pues Rafa, muchísimas gracias por recibirnos, por dejarnos estar aquí tan cerquita de la Fideuá, la mejor Fideuá de Gandía del mundo. Importante el fumet, hay que controlar. Rafa, muchas gracias. Nada. Y seguimos disfrutando del concurso internacional Fideuá de Gandía. Gracias.
0: Pues nada, nos vemos.
1: Y ya queda poco.
0: Muchas gracias.
1: Gracias. Un besote. Gracias. Ya puedo decir que estoy casi tocando la mejor Fideuá de Gandía del món, guañadora en el concurso internacional de l'any passat, en la edición número 50.
2: Ahí estava Dani, que va anar ahir a València fins al restaurant En Boga per a parlar amb Rafa d'aquesta projecció. És una mostra d'aquesta projecció que dona el concurs internacional de Gandia. Va ser el guanyador el restaurant En Boga de l'any passat, de l'edició 50 d'aquest concurs internacional de Fideuà de Gandia. Així que, bueno, ara esperar a veure quin és el guanyador d'aquesta edició.
3: Hi ha llocs que s'expliquen sols. L'aroma d'una tapa acabada de fer. Una conversa entre amics. Una copa al final del dia. Tot això és el Mercat del Prado. El sabor de trobar-nos. El gust de Gandia. Tots els dimarts el Mercat del Prado ens portarà la seua oferta gastronòmica i programació d'oci en ser benvinguts al Mercat del Prado.
4: Grupo García Ibáñez, más de 30 años formando profesionales. Cursos gratuitos, presenciales y online, para desempleados y trabajadores, con titulación oficial y prácticas. Te esperamos en Gandía, calle Joan Ramón Jiménez 19, o contáctanos ya en garcíaibáñez.com. Tu futuro empieza aquí.
5: ¿Artrosis? ¿Osteoporosis? ¿Hernia discal lumbar o cervical? En Gandía existe un centro que está llamando la atención de pacientes de toda España. Utopía Clinic. Tecnologías avanzadas para personas que buscan una alternativa frente a las enfermedades degenerativas. Llama al 660-954-725 y cuéntales tu caso. Utopía Clinic Gandía. Vivir sin dolor es posible.
3: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
6: Eres un enamorat de la cuina de la Safor? No te pots perdre l'event gastronòmic de l'any, el 51 concurs internacional Fideuà de Gandia. 10 de juny, 6 i mitja de la vesprada, i la quarta fira gastronòmica Tasta Gandia, de l'11 al 13 en un mateix espai. El Moll d'Esboja. Gaudís de l'autèntica Fideuà de Gandia. I a continuació, 3 dies més de show cookings, cates, concerts, zona gastronòmica i estants de productes valencians gourmet. Informació en fideuadegandia.org. Inscripcions en visitgandia.com. Organitzat per Fideuà de Gandia i Destí Safor, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia i València Turisme. T'esperem.
7: Ferrara Instituto de Belleza cumple 10 años cuidando tu piel. Tratamientos exclusivos para realzar el rostro, el cuerpo y su equilibrio natural. Ferrara te acompaña en la transformación que necesites. Ven a conocernos, siéntete segura. Plaza de la Vila 5, en Gandía, junto al Ayuntamiento. Cita previa 637-823-906.
8: Uf, ya aprieta el sol, el calor todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
9: ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
10: ¿Cuánto tiempo hace que no vas al dentista?
11: En Vitaldent Gandía te lo ponemos muy fácil. Pide cita para una primera visita y te realizaremos una revisión completa con radiografía incluida de manera totalmente gratuita. Solo tienes que llamar al 962-965-533 o visitarnos en nuestra clínica ubicada en Paseo Germanías 45. Te esperamos.
2: Esta sintonia ja saben que és perquè toca temps de a qui en corresponda. Escoltem els vostres missatges.
12: Mire, ja és la segona vegada que toque. Davant dels apartaments Cibeles, en primera línia, està entre Cibeles, Albatros, apartaments Gandia, tot això. N'hi ha uns basureros que l'any passat funcionaven molt bé perquè eren subterranis. El que n'hi ha ara, quan no n'hi ha escaló, tu apretes, però això no s'alça prou. Entonces la bolsa de basura no pot entrar. La bolsa de basura, segons a l'hora que vagis, en terra n'hi ha. I n'hi havia una blanca. El divendres, grandíssima, i allí estava. Es no es va repartir per tot el passeo, pues perquè el nostre senyor no va voler. Vaig sentir a la consejala. Sé que va dir que pel 27 hi haurien basureros nous, però és que nosaltres tirem la basura tots els dies. No mos podem esperar al 27. Han pagat el recibo un guany, no el pagarem el 27. Facin el favor d'obrir els subterranis. Ahir, a les 11 de la nit, hi havia dos bolses davant dels eixos que són de subterranis, que són el millor que vam poder fer, i ara ho tenen tancat, no sé per què. Pues per favor, abriguen eixos, per favor. Espere que em facin cas, o que deixen ixe basurero com el fan, o que vinguen ells i mos la repleguen de casa i la tiren ells, perquè no es pot obrir. Ja som majors, no tenim tanta força en les cames. Bueno, espere que em facin cas. Gràcies.
13: End of me.
2: Pues ahí teníem esta petició d'una dona que no poden obrir el basurero des del pedal i demanen pues, un basurero subterrani. Escoltem un altre dels vostres missatges.
14: Bon dia, mira, sóc un veí de la plaça del Prado i el meu missatge és correspon per fer una queixa sobre el mercat, el nou mercat, perquè els equips d'aire condicionat estan en marxa constantment fent insuportable la vida per al veïnat. Està tot el dia en marxa de nit i de dia i no es pot dormir en tranquil·litat si no té estom tancat i així de tot ni el soroll. La queixa és per a que solucionen el problema perquè fiquen uns panells o el que siga i es solucionen perquè els veïns estan farts de no poder dormir. A banda, també tenim el problema d'un altre sistema de ventilació que quan no funciona l'aire, que funciona la ventilació i per tant el soroll és constant i insuportable. Per favor, actuen sobre això que els veïns cada volta estan més farts. Moltes gràcies. Vinga, gràcies. Adéu.
2: Pues ahí teníem una altra queixa, està referent al soroll que pateixen els veïns del Prado. Recorden que poden enviar els seus missatges de a qui en corresponda al telèfon 96-296-1031 o al correu corresponda@radiogandia.net. Ja saben que, com sempre, el divendres respondrem a les vostres peticions. Ara els deixem en el butlletí informatiu de la cadena SER. Fins ara.

0: 1:06 del migdia. Anna Llopis, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Conta'ns les novetats.
1: Comencem, Celia, per un succés que va tindre lloc ahir i que la gent d'Oliva es va emportar un gran esglai, un gran susto, i és que es va encendre un automòbil que estava aparcat en un carrer del centre històric, però això va fer que s'encenguera una vivenda que estava junta a l'automòbil. Hi havia una persona dins de la vivenda, van arribar la policia local d'Oliva, no podien accedir dins perquè estava encesa la façana, també el cable xat elèctric. Li van dir a la dona que es quedarà confinada en una habitació fins que arribaren els bombers. Per sort van arribar els bombers, van apagar el foc i va quedar tot en danys materials del cotxe, de la vivenda, però clar, el susto que es van emportar. I els bombers van rescatar a més a dos gossos i un gatet dins de la vivenda.
0: Pobrets. Ostres, m'estàs contant, estava entrant-me l'agobio. Però bueno, per sort només són danys materials, no?
1: Així és. I més notícies, esta de Uic s'ha presentat en roda de premsa. La platja de la Uir, en el seu cordó dunar, és una verdadera joia que tenim així a la nostra, a Gandia, del seu ecosistema. Doncs està aquest pardalet que anida en les dunes, el chorlitejo patinegro es diu.
0: Chorlitejo.
1: En castellà. Aleshores, s'està fent una nova iniciativa per a protegir este pardal, i per això s'ha establert un dispositiu especial amb voluntaris de l'Agrupació de Protecció Civil de Gandia que estaran controlant que anide bé este pardal en les dunes de Gandia. Escoltem a la titular de Seguretat Ciutadana de Gandia, Lídia Morán, i la regidora de Medi Ambient, Alicia Izquierdo.
2: El dispositivo preventivo que se está desarrollando en la playa de Gandía desde hace unos meses y con un doble objetivo. Por un lado, el de proteger el sistema dunar de manera especial en las zonas de nidificación del chorlitejo patinegro.
3: Quan estem protegint esta espècie de au, estem protegint les dunes, la biodiversitat i un dels espais naturals més valuosos que conserva Gandía, que és la platja de la Uir.
0: Escolta, Anna, que entre la fideuà i la duna tenim molts tesors així a Gandia, eh?
1: Així és, així és.
0: Que cal protegir i també pues, incentivar i promocionar. I una coseta que Dani, crec que ja ens demana pas, des del restaurant Chef Amadeo, perquè allí està reunit el jurat i els organitzadors del concurs internacional de Fideuà, però bueno, que ens conte ell mateixa, que està allí. Dani.
4: Hola, Celia, què tal? Hola de nou. Doncs bé, ja saps per què no m'ha pogut quedar a ajudar a col·locar les taules, les cadires, al moment d'esmorja.
0: Tenies una bona excusa.
4: Efectivament, sí, boníssima, perquè, bueno, està recordant meu, ara presentaré, és que és un any de canvis, i ara estic en el restaurant Chef Amadeo, perquè així, pues han tret de la xistera, i ben treballat, una recepció podríem dir dels membres del jurat. De moment, només veca Virginia Pons, que és la membre del jurat, però es començaran a arribar tots, però jo estic molt ben acompanyat de representació de l'associació Fideuà, l'associació cultural i gastronòmica Fideuà de Gandia, el president David Pardo, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Daniel.
4: I la vicepresidenta Joma Lloret. Joma, molt bona vesprada.
6: Hola, molt bona vesprada.
4: Bueno, d'ella sempre heu tractat molt bé des de la associació als participants, però en guai, com que un poc més de gala, quin és l'objectiu del que passarà ara que van a començar a arribar els membres del jurat?
5: Pues el objetivo principal es, bueno, posarnos cara a los que no conocen al resto, que se coneguen entre ellos, porque ni habrá una afinidad a la hora de valorar. Los criterios son muy claros, pero bueno, unificar criterios y bueno, pasar un rato distendido abans del concurso y no res, és el campionat del món, és molt important que estiga tot, eh?
4: Així és, bueno, estic xerrat i estic veient que Carmen Argudo, que també és la presidenta de la Confraria de Pescadors de Gandia, està saludant a Virginia, que ella també és membre del jurat. Joma, tu saps molt bé el que suposa tot això, el tratar bé al jurat, perquè tu ja vens de l'anterior directiva amb Avelino al capdavant, no? Ja tens experiència.
6: Molta, molta experiència. És veritat que n'hi ha que quedar bé en tots, tant en el jurat com els concursants. Uh-huh. I n'hi ha que quedar bé perquè l'any que ve tenen que tornar a concursar, vale? I que tinguin un bon record, que Fideuà de Gandia se les n'hi ha una.
4: una i gran, i ben bona que és. I, David, bueno, Celia, tu saps fer fideuà de Gandia?
0: Jo no l'he feta mai, la veritat. Sé menjar-me-la, això sí. Això sí que ho sé.
4: No sé per què m'esperava esa resposta. No sé per què. Me diu la companya que ella el que sap és menjar-se-la, no fer-la. Jo cada diumenge, o diumenge sí, diumenge no, cau una en ma casa. Una cosa, el jurat, són molts criteris els que ha de tindre en compte a l'hora de valorar la fideuà? No podem dir alguns?
5: Sí, principalment són tres criteris, des del color del fideu, que tinga un color agradable, un color pues, tirant a un groguet interessant, pàl·lid, la textura del fideu, que no estiga ni passat ni cru, és molt important, i el sabor, el que és un poquet la integració del mar en el fideu, perquè el fideu és el conductor del sabor de la fideuà. Ah.
4: Bueno, en esta nova directiva, encapçalada per David, home, jo crec que es pot ja no mantenir el que s'ha fet fins ara, perquè sempre hi ha parlades que vos diuen l'any que ve es vol, l'any que ve es vol, no pareu de introduir novetats.
6: Així no és. A veure, nosaltres tenim un bon piso, ¿vale?, que ha sigut tot el que ha portat Avelino. I ara, en la seva experiència i la nostra gana de fer coses noves en Amadeo, en David, la força de José, la força de Joma i tot el que componem la directiva, pues volem fer innovar. Innovar, però sempre en les arrels, ¿vale? I això és el que estem intentant fer, sempre, sempre, sempre mirant per a millorar i que siga una super, super concurs que serà este any, que ja veureu que va a sonar molt fort.
4: Escolta, sonar fort i serà per premis? També és novetat?
5: Sí, enguany volem fer més reparto. Sí. Què hem fet? Tots competeixen les quatre categories, internacional, nacional, comunitat valenciana i Gandia, competeixen per al campió del món. El tercer, el segon i el primer. I a partir d'ahí, ixos ja tenen, com són campions del món, deixen un hueco per a el millor de cada categoria, a banda dels campions del món, que evidentment és lo... el premi més gran, val? O sigui, donarem quatre premis per a reconèixer a totes les categories.
4: Perfecte, anem a contar-ho en directe un any més, estarem allí en el moll dels Borja, no podria ser d'altra manera, a partir de les 8 en Telesafor, així és que anem a disfrutar, però de moment a treballar una cosa que m'han dit, sí. Bueno, vos deixe perquè està arribant, ara acaba d'arribar Evarist Miralles, que és el president del jurat, però vos deixe perquè teniu que rebre, perquè això és recepció, n'hi ha que atetelos. Gràcies. Sí, esas dos.
5: Moltes gràcies.
6: Bueno, a vosaltres, adeu.
4: Bueno, Celia, que m'havíeu dit que així també en el restaurant de Chef Amadeo estaria Sandra, sí. I estic mirant i no la veig. Jo no sé a on s'ha clavat, perquè m'ha dit que després ella té la intenció de parlar amb els jurats, però jo no sé a on està. Si te sembla bé, vos deixe...
0: Vale,
4: i
0: Dani,
4: després
0: una cosa.
4: Torne a parlar amb més gent i vaig a veure si la trobe.
0: Vale. Mentre la busque...
4: Que estàs capaç d'anar a la platja?
0: No, que no se'n vaja. Ara parlaré amb ella i que vos conté ja on està. Però escolta, que em parla de tractar bé al jurat, sí. I a tu te'n tracta bé, Dani.
4: A mi, de meravella.
0: De meravella,
4: de
0: no?
4: De meravella m'han tractat. Només falta que ara estic mirant la taula del Chef Amadeo des d'ací. Les taules estan preparades, però ja tenen el seu bol d'all i oli. Jo ara només falta sentar-me, que me traguen una barra de pa i començar a untar.
0: Ostres, que bo. Vale. Escolta, que porta-me'n un poquet. Sí. Porta-me'n un poquet, va.
4: Ja estem en els tàpers.
0: Exacte, com sempre,
4: Escolteu que... Tornem a parlar, però així este, que me vaig a veure si ve a Sandra.
0: Molt bé, Dani. Fins després. Gracietes.
4: Vinga. Adéu. Fins ara. Adéu.
0: Anna, quina meravella i quin ambient és, escolta.
1: Sí, la veritat és que sí. És un dia que a mi m'agrada molt el dia del concurs internacional de Fideuà. Hi ha molt d'ambient i és el nostre plat que hem de promocionar, clar que sí.
0: M'estan donant enveja i tot,
1: sí, sí,
0: en l'allioli.
1: Sí. I no saps és així.
0: I no saps és així, total. Bueno, alguna coseta més, Anna?
1: Sí, comentar que esta vesprada s'aprova en plenari d'Oliva els pressupostos del municipi. Ja han comentat que des de l'Ajuntament fan ressò de totes les inversions que van a fer en el remanent de tresoreria, com ho comentàvem aquests dies. Doncs una visió totalment diferent d'aquests pressupostos fan des del Partit Socialista, que diuen que abaixar les inversions de 1,7 milions en 2025 a 122.000 euros i reclamen alguns projectes com les millores de les voreres, els parcs infantils en espais públics o la xarxa de carril bici. Segur que tots aquests temes siguen en el plenari d'esta vesprada. I avui també s'ha presentat un projecte nou a Xeraco.
0: A Xeraco, al meu poble.
1: Al teu poble.
0: Escolta, que això ens ho conta quasi millor que m'ho conta Xavi Blasco, que crec que se n'ha anat allí. Xavi, bona vesprada, endavant.
7: Hola Celia, hola Anna. Pues sí, efectivament, ens hem vingut així a l'Ajuntament de Xeraco perquè avui es presentava una iniciativa cridanera, almenys en el seu nom, una iniciativa que no parla del present, sinó vol imaginar el futur. Avelino Mascarell, alcalde, bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia.
7: 2050, Xeraco, un poble per a la següent generació. Exactament què és el que s'ha presentat avui?
8: Pues avui presentem un pla de participació ciutadana, no? una mirada al futur. No? Què volem, quin poble volem per a d'ací 25 anys, i és una manera de fer participar a la gent, perquè els pobles no es construeixen des dels despatxos ni dels grups polítics, no? Es fa pensant en els nostres veïns, en el nostre poble, gent que va a viure en el futur i gent que ha viscut tots aquests anys, no? I entre tots creguem que podem fer un municipi en el que es organitza i es treballa i es planifica sempre pensant en la participació de tots els nostres veïns.
7: Estem en una societat molt polaritzada, cada vegada més polaritzada. Això el que pretén és precisament el contrari, buscar el màxim consens possible per al poble que deixem per al futur, no?
8: Sí, nosaltres no volem pensar com nosaltres pensem, nosaltres volem escoltar a tot el poble, creguem que entre tots podem millorar-lo, que cada un té molt que dir, que cada un porta a aportar una idea i que faça que ni d'un color polític ni d'un altre, no? Que sigui el mateix poble el que diga quin és el Xeraco del futur, no? I per això aquesta iniciativa participativa, perquè entre tots anem a fer que Xeraco evolucione on tots volem que vaja.
7: I com va a concretar-se este pla?
8: Hem estructurat quatre taules de debat, quatre taules participatives en què anem a aportar a periodistes del poble per fer-los participar també, no? Per donar-los a conèixer així en el nostre mateix municipi. Anem a treballar en gent que coneix el nostre municipi o gent que són joves de Xeraco o majors que han participat en l'evolució del nostre poble. I el que volem fer és una taula de turisme, tenim preparada una d'urbanisme, tenim preparada una social i una econòmica, no? Volem saber entre tots què pensem per al Xeraco del futur i escoltar al nostre veïnat. I anem a planificar-ho durant aquests mesos, pues, per a presentar un projecte conjunt que no siga d'un color polític o de l'Ajuntament, sinó que siga de tots els xeraquers.
7: Ha plantejat les àrees diferents sobre les que se va a treballar, perquè hi ha assumptes que és molt important pensar-los bé, no?
8: Sí, per exemple, en el pla general no és un pla que ha nascut d'un dia per a l'altre, són 25 anys de treball, diuen molt del que volem, però també tenim que buscar quin és el model econòmic que volem, el polígono, quines infraestructures per a poder dotar de servici, no? De què volem treballar, no? Hem viscut molt de l'agricultura, hem lligat en el turisme, tenim molta indústria agroalimentària en el Massés de Taronjo, entonces entre tots treballar quin és el futur del Xeraco econòmic, però també el social, com no escoltar a tota la gent que participa en les associacions, en les activitats del dia a dia del poble, no? En aquestes activitats culturals, en les esportives, i veure com volem viure i complementar, no?, aquesta qualitat de vida que tenim ja perquè tenim feina, perquè Xeraco és un municipi, evidentment, que som rics en molts recursos, però que també volem conviure, no?, en els nostres veïns i volem saber què és el que volen, no? I urbanísticament el pla general estem treballant-lo i també volem veure què pensen els nostres veïns, quin és el model que volen, per on comencem a desenvolupar si s'aprova el pla general, quines són les mesures per a autoprotegir-nos, pues, bueno, aquestes cosetes i aquestes infraestructures que ens demanden, que ara estem, per exemple, dotant el poble d'unes instal·lacions per a donar més cabuda en el poliesportiu o, com no, en el polivalent, pues, bueno, què és el que necessitem i on va el Xeraco, aquest Xeraco que volem construir entre tots.
7: La primera taula està convocada ja per al dia 25 de juny.
8: Sí, i comptarà amb un periodista local per a portar el debat. Tenim la veu de l'experiència, Enrique Bofí, catedràtic de pintura, és una persona que ha viscut en el poble des de la seva infància, de tota la vida. Tenim a Carlos Risso, un arquitecte jove, de 50 anys, i tenim una generació futura, amb Núria, que té menys de 30 anys i que pot dir també quin és el poble que vol per a disfrutar-lo en el 2050.
7: Bueno, pues este es el plantejament. Avelino Mascaré, moltes gràcies i molta sort.
8: Moltíssimes gràcies i esperant que la gent col·labore, que participe i que s'implique a decidir el Xeraco que volem construir entre tots.
7: Bueno, ja has vist, Celia, la crida, sí, que te falta alcalde, com a xeraquera que eres, també te toca participar en estos debats per al futur.
0: Així no és. Perquè és per a les generacions futures, però jo no, el 2050 encara espero estar per ací també donant guerra, encara que sigui en el guia TET, jo estaré per ací. Xavi, moltíssimes gràcies per apropar-nos a esta iniciativa. Xeraco 2050.
9: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía don Antonio Martínez Segovia. Entierro hoy a las 18 horas en la capilla del tanatorio Mondúber. Descanse en paz.
10: Este verano en Emogue subimos la temperatura, pero tu presupuesto se mantiene fresquito. Del 1 de junio al 31 de julio, al comprar tu cocina te regalamos los electrodomésticos y al adquirir tu baño la grifería. Además, disfruta de financiación sin intereses hasta 12 meses. En Emogue Interiors diseñamos cocinas y baños con un estilo actual, funcional y totalmente personalizado. Estamos en Bellreguard y trabajamos con cita previa. Reserva la tuya en el 616-568-630.
11: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
12: Naix a Ràdio Gandia, Cadena SER, vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill, tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número, 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena SER. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena SER.
0: En este programa especial en torno al concurs internacional de Fideuà de Gandia, un plat molt emblemàtic en la nostra zona, però i fora d'ací, fora de la Safor, la coneixen, els agrada? Doncs això es va dedicar a preguntar el nostre volgut Daniel Ardit per València, i això és el que li van respondre.
13: ¿Vostè coneix la Fideuà de Gandia?
14: No.
13: ¿Pero se te parlar d'ella?
14: El otro día creo que salió en la televisión o algo así.
13: ¿Sabe lo que lleva?
14: No.
13: ¿Y tú, fideuà de Gandia?
15: No, la conozco. Conozco la normal, pero la de Gandia no.
13: Bueno, y la fideuà normal, lo que pasa es que aquí tiramos para casa en Gandia y decimos de Gandia, pero es la fideuà. ¿La conoces?
15: Sí, la conozco.
13: ¿La has probado alguna vez?
15: La he probado, sí, varias veces.
13: ¿Y qué tal?
15: Muy buena, buenísima.
13: ¿Y hacerla la has hecho alguna vez?
15: También.
13: ¿Te sale bien?
15: También, sí.
13: ¿Y usted, caballero, conoce fideuà de Gandia?
16: Yo me gusta la fideuà, pero la de aquí, la que como aquí en Valencia, en los restaurantes, la de Gandía, me imagino que será igual, ¿no?
13: ¿Y podría decirme que, más o menos, qué porta para hacer la fideuà?
16: Pues sé que a calamar, unas gambetes, o pelaeta también.
13: ¿Y la feta vos alguna vez?
16: No, encara no me ha plegado ahí. Algún día plegaremos.
13: ¿Vos te conoces la fideuà de Gandía?
17: Sí.
13: ¿Sí? ¿La tastá, la menjada?
17: Sí.
13: ¿Le agrá?
17: Una vega, pues.
13: Una vega soles.
17: Però està bona.
18: Totes les setmanes la fa la fideuà, totes les setmanes, la meva dona. Jo no, Uy, de puta madre, hombre. Hombre. Gambes y gales y todo, hombre. De puta madre.
13: Qué bueno. O sea, que la corneta la fideuà de Gandía y...
18: Lo mejor que tenía en el món. Y par de l'estranger que día que hay.
13: José Caballero, ¿conés fideuà de Gandía?
19: ¿Eh?
13: La fideuà.
19: Sí, claro. Que la, conec.
13: ¿La menja?
19: Alguna vegada.
13: ¿Qui la fa? ¿Va a un restaurant o la fan en casa?
19: No, el restaurant més o menys. Ara ja no, però quan treballava sí, perquè han sigut viatjant i precisament en Gandia sí que anava molt. A les d'euros també. Ha estat allí, en la gamba d'euro.
13: Estic parlant amb un expert de la fideuà de Gandia.
19: No, un expert no. L'ha menjat i prou. Tu saps com se va crear la fideuà?
13: En una barca, que els pescadors no tenien arròs, diu, pues col·loca-li fideus.
19: En vez de posar...
13: La barca de Santa Isabel.
19: Posarem fideus.
18: Que és de pesca de València. I anava a Gandia, i anava a tots els puestos.
13: Coneixem més. I vostè, Caballero, fideuà de Gandia, la menja?
16: Jo he comido fideuà, però de Mercadona.
13: Hombre, ahí sí que no, ahí me ha tocado.
16: Una vez la he hecho mi mujer, ah. Y muy buena.
13: ¿Ustedes conocen la fideuà de Gandía?
20: Sí. De Gandía no, la de aquí sí.
13: ¿Y qué tal la fideuà? ¿Le gusta?
20: Sí.
13: ¿Plato?
20: Sí, como trabajo en una cocina, también lo podemos hacer.
13: ¿Eso sabe hacerla también?
20: Sí.
13: Bueno, ¿podría decirme más o menos qué es lo que lleva?
20: Depende de lo que quieras, de sabor, puede ser fideuà de bogavante, fideuà de rojos, de gamba con pescado, de lo que tú quieras.
13: ¿Cada cuánto tiempo suele comer usted fideuà o no muy a menudo?
20: Eso te digo, como trabajo en una arrocería, pues a veces probamos todos los días, a ver, está bien.
13: ¿Y ahora que has dicho arrocería, tuviera que elegir arroz, un arroz o una fideuà?
20: Las dos cosas son buenas.
21: Sí, a mí me suena, sí, claro. ¿Qué quiere que le diga de la
13: fideuà? Te suena, pero ¿las has comido alguna vez?
21: La fideuà de Gandía, sí que la he probado. Ah. Estaba muy buena, muy buena, muy buena, espectacular. Es una comida típica, un plato típico de Gandía, que se ha exportado y se ha a conocer tanto como la paella, y se hacen concursos y todo, y creo que por aquí hay un restaurante que ganó la última fideuà en boga. Pues se come muy bien, una muy buena fideuà, yo la recomiendo.
13: Entonces, ¿entiendes que allí en Gandía la comamos prácticamente todos los domingos?
21: No sé si se come todos los domingos, pero bueno, a mí me gusta mucho la paella y la fideuà. Entonces, si se come todos los domingos, lo entendería.
13: ¿Te gusta, pero sabes hacerla? ¿Has hecho alguna?
21: A ver, he hecho alguna, pero saber hacerla es en palabras mayores. He hecho alguna.
13: Fideuà.
22: Fideuà, sí, yo sí, claro. Sí. Fideuà,
13: ¿has probado alguna vez? ¿Te gusta?
22: Sí, me gusta, me encanta. Fideuà.
13: ¿Y hacerla? ¿Sabes hacerla?
22: No, eso ya se encarga mi chica. Yo, que le haga el del barro mi chica, yo no.
13: Bueno, la misma pregunta. ¿Tú conoces fideuà de Gandía?
23: Yo con él la que fallo. Y yo no sé si será la de Gandía, pero sí que es con él la que fallo.
13: ¿Y Tisbona?
23: Hombre, de momento tengo una queixa. Si sean queixas, no me aguantan.
13: ¿Y la sols fer? Porque allí en casa, en la Safor, todos los caps de semana cau la fideuà. ¿O es massa pa tu?
23: Yo es que la moja chica, como no le agrada, ya fa molt de temps que no la faig. Antes me la feia hasta pa mi mateixa. Yo vivía soles y me la feia pa mi mateixa pa dinar la fideuà. Porque prefería... Minxar bé i tardar un poc més que fer-me algo ràpid.
0: Mira que bé, tardar més i menjar bo que fer algo ràpid. Això està molt bé. Ja hem vist que la fideuà de Gandia i la fideuà en general es coneix a tot arreu perquè és un plat espectacular que ens agrada a tot el món o a quasi tot el món. De fet, ara ens està demanant pas la nostra companya Sandra Albert. Tornem al restaurant Chef Amadeu, que crec que al final sí que s'ha quedat per allí. Sandra, endavant.
24: Molt bona vesprada, Cèlia. Doncs, mira, ens hem clavat en la cuina, ara mateix fa una miqueta de calor, s'està millor fora, a l'exterior inclús, però és que estan els foguers, està el foc encès perquè s'està elaborant així. Què s'està elaborant així? Buenas tardes.
25: Buenas tardes.
24: ¿Cómo te llamas?
25: Joe Padilla.
24: Uno de los participants de este concurs de fideuà de Gandia, ¿qué estás preparando?
25: Bueno, estamos preparando el fumet. Y estamos preparando una gambita para darle un poquito más de sabor al pescado.
24: ¿De dónde venís?
25: De Puerto Rico.
24: En Puerto Rico. ¿Y en Puerto Rico también elaboráis paella, fideuà?
25: Sí, elaboramos fideuà. Somos los únicos en el área del Caribe y del área americana, que hacemos la fideuá auténtica.
24: ¿Has venido con tu compañero también a participar?
25: Sí, sí, un compañero. Trabajamos en la restaurante La Albufera, en Puerto Rico, en Casa España. Es una casa del español. Y ahí preparamos nuestras paellas y la fideuá específicamente. Y Julio es el que se encarga de toda esta preparación de la fideuá y de las paellas.
24: Julio, que lo tenemos aquí también. Buenas tardes. A ver, voy a pasar que están en plena elaboración. Buenas tardes, Julio.
1: Claro, sí. Buenas tardes, buenas tardes. Un saludo desde Puerto Rico a España y a todos los radio oyentes.
24: Sería al revés, porque ahora no estamos en España. Ahora un saludo de España a Puerto Rico.
1: De España a Puerto Rico, tiene toda la razón. Pues nada, como estás viendo y te acaba de decir el jefe Joe Padilla, pues nosotros somos los que nos encargamos allá de hacer el fideuá, de hacer la paella auténtica valenciana. Y nada, estamos aquí preparando en la cocina del chef Amadeo. Estamos aquí pues porque ya lo conocemos de otras veces que yo ha venido. Yo es mi primera vez en España y me encanta. Espero ir dos o tres veces más, si no es a competir, pues a cocinar, a hacer lo que tengamos que hacer.
24: La verdad que huele muy bien. Por cierto, has dicho la auténtica paella valenciana, no voy a entrar ahí, porque aquí hay... Pero porque hoy es la protagonista es la fideuá. Hoy la protagonista es la fideuá y qué ingredientes lleva la receta oficial, es la que tenéis que elaborar esta tarde.
25: Exacto, es la receta oficial, es la que estamos preparando. Pero en adición a esa receta oficial, estamos añadiéndole un poquito de amor y cariño a este fumet.
24: Claro, ese es el secreto, un poco la diferencia de unos participantes a otros, ¿no? Porque la base es igual para todos, pero cada uno le aporta un poquito. ¿Nervios cómo van?
25: Los nervios están muy bien, estamos bien. Siempre, es como todo, siempre cuando estamos en una actividad como esta, siempre los nervios están ahí, pero eso es bueno. Eso quiere decir que vamos a estar haciendo las cosas bien ajustadas y correctas.
24: ¿Lo mismo, Julio?
1: Pues nada, esperemos que todo salga bien, le ponemos... Como ya dijo el chef, estamos pues haciendo las cosas con los ingredientes que tenemos que hacer y dándole un poquito del amor y el cariño de Puerto Rico.
24: Pues muchísima suerte, que vaya muy bien. Os dejo seguir elaborando este fumet. Huele muy bien, muy buena pinta. Y yo me vaig cap a fora porque, claro, ells estan en la cuina, però és que just ja havien acabat d'elaborar-lo també altres participants. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo estás?
24: ¿Tu nombre?
2: Arturo.
24: A ver, vamos a hacer ronda de nombres y de procedencia.
2: Arturo Bedregal, de Colombia.
3: Pepe Curiel, de México.
4: Mauricio Bedregal, de Colombia.
24: Vale, ¿y en vuestro caso venís a algún equipo?
2: Sí, venimos de Colombia, los dos.
24: Los dos de Colombia, vais a participar en el mismo... Como el mismo equipo esta tarde, tenemos a México. ¿Os conocíais de antes?
3: Arturito sí, ya tenía el gusto de haberlo conocido hace 2 años en Sueca y en Medellín hace un par de semanas estuvimos ahí también conviviendo con él.
24: O sea que ya sois compañeros, amigos, pero también seréis competidores esta tarde-noche.
2: Así es, tenemos nuestras justas de combate, pero somos muy buenos amigos.
24: Lo que pasa en el campo se queda ahí y luego ya amigos otra vez, ¿no?
2: Correcto, así es.
24: Ya habéis elaborado el fumé, ¿no?
4: Ya lo preparamos, estábamos desde esta mañana preparando acá, donde el chef Amadeo que nos ha ayudado con su infraestructura.
24: O sea que este fumé es el que traéis esta tarde, luego ya los ingredientes y ya preparar la fideuá.
3: Exactamente, sí, los ingredientes ya los tenemos aquí, también nos los están guardando y ya los prepararemos allá en el campo de batalla, como dice Arturo.
24: ¿Y cómo van los nervios, las preparaciones? ¿Cómo se vive las horas previas?
2: Bueno, ya en este punto solamente queda disfrutarlo, ¿no? Ya tuvimos bastante tiempo y kilómetros para estresarnos, para entrenar, y acá venimos a disfrutarlo mucho y a pues hacerlo mejor y aprender también de los mejores.
24: Lo mismo por aquí.
4: Sí, ya estamos jugados. Ya no, sin estrés, a disfrutar la cocinada.
24: O sea, hoy la cocina, ¿cómo se vive?
3: Pues yo sí, a diferencia, es con un poquito de estrés. A mí siempre me pone nervioso porque siempre quiero hacerlo lo mejor posible y los nervios, ese acidez que te da el nervio, creo que me sirve para tratar de mejorar y hacer las cosas bien. Pero bueno, ya estamos aquí conviviendo, platicando, y esperemos que se quiten los nervios un par de minutos antes de empezar a cocinar.
24: Seguro que sí, que es empezar a encender el fuego, ya va todo genial. Eso sí, cocináis hoy la fideuá con esos ingredientes básicos, como todos los participantes, pero ¿algún elemento secreto que se pueda decir?
2: Bueno, nada, mucha paciencia, mucha cosita en la técnica de cada momento. Yo pienso que es eso, ¿no?
3: Pues realmente lo que se nos va ocurriendo en el momento, ahí vamos a estar innovando, a ver qué toquecito especial le podemos dar.
24: Seguro que saldrá genial, ya está todo preparado, ahora solo queda descansar un poco y disfrutar de esta tarde cocinando la fideuá aquí en Gandía, que por cierto la preparáis allí también, ¿no?
2: Sí, es así, en Colombia tenemos tanto las paellas como la fideuá.
3: Igual México. En México también, no con los ingredientes que tenemos aquí porque no los hay en México, pero tratamos de hacerlo lo más parecido a la receta original.
24: Iremos algún día a probarnos también allí a Colombia y a México. Muchísimas gracias y mucha suerte.
5: Gracias.
24: Dorcela, ya vas a escoltar, sí. Ya algunos participantes internacionales ya heu tenen tot preparat. I ara només queda descansar una miqueta perquè ja en unes hores comença eixe concurs internacional de la Fideuà de Gandia.
0: Així és, ja queda molt poc, es nota ja els nervis que estan a flor de pell. I escolta, que des de Colòmbia i des de Mèxic venen a fer una Fideuà, i damunt allí també fan Fideuà i paella, de parellana.
6: És que diuen que aquesta és l'edició més internacional de totes les que ha hagut. Són 30 participants, Celia, que venen, com estaven comentant, de tot el món.
0: Clar. Són algunes les novetats que s'incorporen este any. Anna, si vols, les recordem, tot el que estem parlant d'aquest programa especial del concurs internacional. Exacte, per a que ningú es perda ninguna informació. 50 participants, no, 30.
6: 30 participants. Recordem que l'any passat ja va ser novetat ese canvi d'ubicació al moll d'Esborxa, que fora de nit, per evitar la calor. La cosa ha agradat, perquè es repetís l'ubicació i l'hora. A les 6 de la vesprada comencen a cuinar les escoles d'hostaleria.
0: Vale.
6: A les 7 i mitja serà l'entrada dels xefs participant en el box de competició. A les 20 hores comença l'inici oficial del concurs, començaran a cuinar, i cap a les 10 i mitja de la nit, més o menys, coneixerem qui són els guanyadors.
0: Digues.
6: No, que anava a dir que la novetat principal és que enguany canvien els premis.
0: Vale, n'hi ha més?
6: N'hi ha més, sí.
0: Vale.
6: S'ha eliminat el premi de postres de taronja.
0: Ah, exacte. Ara ja no és...
6: No existeix aquesta categoria. Vale. Clar, és que era com posava com un treball extra als cuiners, perquè havien de fer el postre per un costat, després la fideuà, i aleshores no se centraven. Han dit, pues, que se centren en la fideuà...
0: Tota una ala.
6: Tota una.
0: Molt bé.
6: Però s'introduixen més categories. Aleshores tenim la de millor fideuà local, millor fideuà autonòmica, millor fideuà nacional... e internacional. Aquestes són les categories. I després, a banda, estaran els tres premis de millor fideuà del món.
0: Del món mundial.
6: Que hi participen les 30. O sigui, qualsevol de les 30, ja siga de Gandia, de Madrid, d'Astúries, de Mèxic, pot ser la millor del món. Això sí, els premis no són acumulatius. Què vol dir?
0: Què vol dir? Sí.
6: Que els tres premis de millor del món, si guanyes un dels tres premis, no pots quedar el primer de la teua categoria.
0: És a dir, que si jo sóc la millor del món, la meva fideuà no pot ser la millor de Gandia, per exemple.
6: Exacte.
0: Vale.
6: Així està més repartida la cosa.
0: Més repartit i tot més... Molt bé. Pues alguna novetat més?
6: Que, clar, estarem allí en Telesofor.
0: Claro.
6: La gent ho podrà veure en directe des de les 20 hores. Després farem una horeta més o menys, una horeta i mitja de programeta. Farem un paronet, que no se'n vaig a ningú, perquè farem un paronet era després tornar en directe en el moment dels lliuraments dels premis.
0: Per conèixer els guanyadors d'aquest concurs. Molt bé, Anna, doncs moltíssimes gràcies. Després d'esta recopilació de tota la informació, anem a tornar amb un dels nostres equips que estem per allí, pel restaurant Chef Amadeo, perquè crec que Dani ens demana pas. Dani, estàs ahí? Bona vesprada,
7: sí.
0: De nou.
7: Sí, estic. D'ací no em menege, perquè ara l'atenció pel que fa a la fideuà de Gandia està així en el restaurant Chef Amadeo, perquè, bueno, una cosa, si algun participant no està d'acord en el primer premi, en el segon premi, en el tercer premi, té que anar a una finestra i en esa finestra posa Evarist Miralles, perquè és el president. És una broma, el president del jurat, Evarist. Molt bona vesprada.
8: Bona vesprada, què tal?
7: I la responsabilitat, no? No tens finestra.
8: No, no, tinc una obertura al mar, és un riu rau.
7: Una obertura al mar on hi ha membres. Quants són de membres del jurat?
8: 12.
7: 12, més tu?
8: Més, no incluïm a mi.
7: Vale, 12, bon número, quasi, mos quedem en el 12. Evarist, quants anys ja fent de president del jurat del concurs de Fideuà de Gandia?
8: Pues fent de president, coordinador i pant un poc de trellat a la cosa, jo crec que penso que són entre 13 i 14 anys.
7: 13, 14 anys, i això ja, com en els ulls tancats, després de tants anys, o sempre es manté l'atenció, no pots baixar la guàrdia?
8: No, no, no pots mai baixar la guàrdia, perquè el jurat canvia, la gent, només per respecte a la gent que ve de fora, tens que ser lo més equitatiu, lo més honest, lo més net possible, perquè els premis siguin els adequats. I depèn moltes vegades dels membres del jurat que venen, que tu tens que posar un criteri. N'hi ha que tenir un criteri de degustació. I a partir d'ahir ixen les fideuades. També dic sempre el mateix, que entre la que és la número 1 i la que és la número 8, se'n van centèsimes de punts, o punts molt, molt soltets. Perquè, clar, al tindre un jurat tan ampli, n'hi ha molts criteris. I guanya el que una més criteris.
7: Pel que acabes de dir, mira que jo tinc bon paladar, però com ho fa uno o una per a tastar totes les fideuais? Evidentment no se les acabeu, que això que quede ben clar. Pegueu un glopet d'aigua, com es fa per a netejar el paladar, la boca, per a no barrejar sabors?
8: És aigua gelada, inclús a vegades hem demanat llima o pomes per poder mastegar i poder netejar. Evidentment arriba un moment que tu t'has saturat, i ahí també forma la part de la sort, perquè arriba un que arriba una fideuà molt potent i per lo que sigui la descalifiques, arriba una que és més suaveta i igual en el retropaladar que diem, l'altre pot passar. Sempre també tens que veure qui va davant en un concurs, i jo que he sigut un cuiner de concursos, tens que veure com cuina el de davant i com cuina el de darrere. És que a vegades també...
7: Bona estratègia.
8: I també influeix en tot això. Però al final és molt senzill, perquè de totes les fideuades que n'hi ha, al final n'hi ha, eixes que el dic, eixes 6, 8, que són les que tenen el sabor de fideuà. El sabor de fideuà és un sabor de guis, un guisau integrat, un fideu que està ben cuit, que té tots els ingredients que toca, que no és com una pasta en sabor, sinó és el sabor fideuà. Entonces, nosaltres el que fem sempre és el mateix. Fem una primera ronda i les que van agradar-nos anem llevant. I igual de 30 te'n quedes en 15. Això és un bon any. D'aixes 15 se'n queden 8. I d'aixes 8 se'n queden 6. I d'aixes 6 hi haixen els premis.
7: Anar eliminant. Eliminant. Bona.
8: I clar, si la fideuà, tu pensa que si un plat gelat està bo, o sigui, per exemple, no busquem mai calfar-les en el microones. Inclús, si està gelat el plat, el que aconseguim és en calent era extraordinari. I en gelat es noten els defectes més que en calent.
7: Bueno, hem tingut una bona classe, Barist. Te deixe, que teniu que... gràcies. Espera, Sandra, Celia, que tinc a Sandra, Barist. Gràcies.
8: A vosaltres. Anem a parlar un poc de trellat.
7: Perfecte. Espera, Celia, Sandra, estava buscant-te?
9: Estava en la cuina.
7: Estava en el restaurant Xef Amadeu.
9: Estava en la cuina parlant amb els xefs internacionals.
7: Pues mira, m'has pillat parlant que estava en el president, en el responsable de tot el grup de membres del jurat que decidiran. I ha sigut una xerrada interessant.
9: És que el jurat avui té molta feina, eh? Sí. És complicat. Però jo ja he vist altres membres del jurat. Jo vull parlar amb ells també.
7: Ah, vale, perfecte.
0: Pues
9: Celia, vaig a saludar primer i ara vos contem.
7: Vale, vale. Celia.
0: Escolta, quina enveja, eh? Tot
7: els dos juntets allí. Des
0: molt bé. Pues ale.
7: Sí.
0: A disfrutar-ho.
7: Fins ara, gràcies.
0: Vinga, fins ara, gràcies,
7: bueno,
0: Dani.
7: Santa ja se n'ha cap a dins. Vale. A buscar el jurat. Adéu.
0: Vale, pues saluda-la de la nostra part. Adéu.
7: Adéu.
10: Uf, ja aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
11: Ven a disfrutar de las motos en la 15ª matinal motera Ciudad de Gandía. Día Nacional de la Moto, 14 de junio, en el Parc d'Ausías Marc de Gandía. Desde las 9:30 horas tendremos camiseta para todos, almuerzo, ruta motera, sorteo de regalos y la música de Petit Comité. Colabora Ayuntamiento de Gandía. Organiza Asociación Cultural Motera Motoclub Gandía. El 14 de junio, te esperamos.
12: Un árbol viejo partido en

0: Ja hem sentit a Sandra, que estava per allí també preparant-se per a parlar en uns i en altres. Crec que ja la tenim preparadíssima. Sandra, hola de nou. M'escoltes? Hola, Sandra. Bé, pareix que no ens escolta, clar, és que tenen allà un comboi amunt i avall. Clar, allà estan tots els organitzadors. Ara, Sandra, m'escoltes?
1: Hola, Fèlia, ara sí. Hola, ara sí.
0: Hola. Bona vesprada, contants.
1: És que estava entrant cap a dins per a poc començar a parlar amb els membres del jurat que estava saludant-nos, perquè així jo estava en la cuina i he eixit i els he vist a tots i dic, ai, quanta feina tenen. A veure, per exemple, comencem per així, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Mira, tenim a Mar Soler, que avui s'estrena en este concurs de la Fideuà de Gandia. Com anés, nen?
2: Il·lusionada i molt contenta. Un orgull formar part del jurat de la Fideuà de Gandia. Dia. Jo sé que jo que sóc de Gandia i tinc el restaurant a València, la veritat que molt contenta.
1: Això no va dir nascuda a Gandia, la mateixa vinculació, el restaurant a València, però sense oblidar els arrels, no?
2: Per supost, sempre formen part de nosaltres i la nostra essència, clar.
1: Ara avui s'ha de menjar molt, poc o com?
2: Pues menjarem poquet, dinarem poquet, perquè després haurem de provar moltes fideuades i hem de tindre la panxeta buida per a poder degustar-les bé.
1: Són moltes, però segur que complicat, però es disfruta.
2: Sí, segur.

0: d'un any la Fideuà, que és el germà major. Ja tenim un germà recent acabat de nàixer, que és el concurs internacional d'arrossos de creatius d'oliva, que es va fer el dilluns, el,
1: sí,
0: el concurs.
1: Dos concursos gastronòmics tenim ja ací a la comarca de la Safor. Cuinarem bé ací a la Safor?
0: Cuinem molt bé, molt bé. A veure, tots els valencians cuinem bé, sí, en Alacant, València o Castelló, cada un els seus matisos, en els seus sabors, en els seus ingredients, però la cuina valenciana és riquíssima en tot.
1: Complicada la tasca d'avui?
0: Pues,
1: tu que estàs acostumat a aquests concursos?
0: A veure, jo estic acostumat a fer concursos, però no sóc anar mai de xurat, he anat una vegada al de Puchero, perquè normalment el coordinador gastronòmic del concurs, que és Adolfo Cuquerella, de la granja, pues és el que va. Però jo m'han convidat i estic super a gust perquè vull viure l'experiència des de dins del xurat i vull saber a tots els que jo convido com a xurats, que sé la gran tasca que fan, la responsabilitat que tenen, la conec, però no l'ha viscut, i ara vull viure-la jo, saber ells, pues, per donar-li més valor.
1: Sobretot gaudir avui també, no? I saborejar, que és l'important.
0: Gaudir i saborejar, i si es fideu a és que estaran totes de categoria.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I ràpidament també, per exemple, tinc ací a un grupet, tenim a Virginia Pons, a Carmen Argudo i també Rafa
2: Brandez.
1: El cognom ja me sabe... Jo ja els noms, arriba un punt que se'ns obliden els cognoms. Que també molt preparats, alguns que s'estrenen avui, no?
3: Així no és, jo si m'estrené avui com a jurat, que és una gran responsabilitat, però també un gran honor, pues, poder ser jurat d'aquest concurs tan important per a Gandia com és per la Fideuà, que és el plat més important que tenim ací, a la nostra ciutat.
1: Ahí teníem a Virginia, també Carmen Argudo, la presidenta de la Confraria de Pescadors de Gandia. No podia faltar a este concurs de la Fideuà perquè d'on s'arrepleguen alguns ingredients.
4: Clar, efectivament, del port de Gandia, també el pla baix és del port de Gandia. Entonces, així estem, també m'estrené jo com a xurat, David em va tocar i li vaig dir, pues clar que sí, efectivament, volia que la cofradia estigués per un cas en la Fideuà, pues així estem. Trobo que ho farem de categoria que siguin novatos.
3: Pues clar que
1: segur
3: sí.
1: Que sí. Rafa, tu ja m'escolta també en València com prepares la Fideuà, així que el deixe gaudir, saborejar també molt, que estàvem dient avui, perquè avui toca saborejar i gaudir.
2: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
1: I ràpidament tinc ací aquí com hi ha també un altre membre del jurat, dos estrelles Michelin, perquè ací hi ha molta categoria en el jurat de...
5: Evidentment que sí, clar que sí. Per ser jurat o per avaluar el treball d'una altra persona hi ha que tindre un coneixement previ, i és evident que intentem que la selecció del jurat sigui l'adequada.
1: De Cocentaina a Gandia per a tastar i escollir la millor fideuà del món.
5: Bueno, clar, és que a veure, la fideuà és internacional, ja no és només de Gandia, encara que van a deixar així, però és un plat internacional, evidentment, clar.
1: Doncs, com he dit a la resta, alguns membres del jurat, avui toca saborejar i gaudir també, però complicada la feina avui.
5: Sí, perquè són matisos molt lleugers, d'una fideuà a una altra, a vegades és molt subjectiu, cada un tenint la nostra opinió, la posem en comú i habitualment sempre n'hi ha un consens, quasi sempre n'hi ha un consens.
1: En unes horetes, alguns membres dels que, moltíssimes gràcies,
5: de res,
1: dels que hem parlat ara, Cèlia, sí, seran els encarregats de triar la millor fideuà del món. Ja comencen a arribar els últims membres del jurat que quedaven i res, ja comencem el compte enrere.
3: Ja està. I quina sort i també quina responsabilitat, Sandra, perquè, clar, és una sort poder provar tantes fideuàes, però, clar, ara trio tu quina és la millor. Ja veurem qui guanya. Gràcies, Sandra.
1: Jo no sabria.
3: No, jo tampoc. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies. Vaig a veure per on està Dani, també.
3: Vés a buscar-lo, vinga. Adéu.
1: Adéu.
6: Como la luz que alumbra mi vida, la más madura.

0: llevo mi vida.
1: Escolta, que Dani ja està dient, poseu-me a mi, poseu-me a mi, ja mos està cridant. Dani, hola de nou, en qui estàs?
2: Hola, de nou, pues mira, estic así, yo no sé si es la persona que, de les que més nervis tindrà en estos moments, però dic-te durant tot el dia, és el xef Amadeo. Amadeo Faust, molt bona vesprada.
3: Bona vesprada.
2: President de Destí Safor, entitat que

0: està de cap a peus clavada en este concurs internacional. I ara estàs a casa, estan així encara xerrant els membres del jurat. Quin dia més bonico i quin patiment, no?, perquè tot isca bé.
1: Home, patiment, ja estem acostumats a això, no? Estes batalletes, la veritat que ja estem acostumats a pegar-les, sí. I al final a guanyar la guerra, però sí, la veritat que és un patiment, una miqueta de nervis, pues, perquè tot isca bé, que la gent, que al final tot concurrisca com té que tocar, i bueno, i que acertem en el plat guanyador, que serà el més difícil, perquè la veritat que quan hi ha tanta competitivitat és prou difícil acertar el guanyador.
0: Una cosa, van a dinar així els membres del jurat, no em digues que van a menjar fideuà.
1: Home, no, què va.
0: Bueno, una miqueta de varietat.
1: Vaig a donar-los a provar l'arròs que vas guanyar després d'ahir en oliva.
0: El de gama blera?
1: Sí, senyor. Ah? Però no van a provar-ho com a tapa, perquè vaig a fer un tipus de tapeta perquè mengen així a menjar xerès, perquè després mos queda...
0: Un almax i ja s'ha apanyat.
1: Exactament.
0: Escolta, és molta responsabilitat, però la veritat és que la vesprada passa ràpida pensant en el moment del concurs o es fa llarga la vesprada?
1: No, passa ràpida perquè ara dines i d'ací un rato, com aquí que diu, ja estàs liat en la llida, perquè dona compte que les escoles es comencen prontes i, com aquí que diu, d'ací un rato ja estem allí.
0: Mm-hmm. Bueno, escolta una coseta, que mirant el cel estem ací, Celia, estem, bueno, darrere de l'hotel Bairén, en segona línia, però pràcticament si alço una miqueta els peus veig el mar. Mirant el cel, s'agraeix que no pegui el sol directament, veritat, Amadeu, un dia com avui, en el moll d'Esborja.
1: Espectacular, la veritat que espectacular, perquè a lo que més por li tenim és al sol directe, i avui, sí, la veritat que fa un dia espectacular, com que no caiga l'aigua, la veritat que perfecte.
0: Bueno, i així ja tens la terrassa teua de fora, va omplint-se, no la coberta, sinó la de fora, en el bon estar que fa, així. Amadeu, no res, a cuidar i atendre els teus comensals.
1: Moltes gràcies per tot.
0: Bueno, gràcies, Amadeu. Celia, que... A veure, espera un moment.
2: Espera, jo hola, Sandra. Dir-li a Amadeu, quin restaurant més gran que tens, que Dani i jo no parem de pedre.
0: Jo dic, Anesta, s'havia clavat a la cuina.
1: Bueno, avui has entrat a entrevistar als... Jo tenia els...
2: Internacionals.
1: Els internacionals, així, dos o tres també, i bueno, així que intentem ajudar a tot el món, i la veritat que és un dia prou liat.
0: Els periodistes no me'n perdem ni una. On hi ha jaleo, allà que estem per a contar-ho. Amadeu, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bueno, Sandra, què?
2: Ja està, no?
0: Ja està, Celia, ja està.
3: Ja, torneu per aquí.
2: Tenim faena?
0: Bueno,
3: exacte.
0: Sí, més que res perquè tenim que preparar, que també estaràs tu per ahir, és preparar-nos per al directe, que arrenquem a les 20 hores, no?
2: A les 20 hores, ahir en el moll d'Esborja, per a traslladar tot el que es va visquent al concurs de la Fideuà de Gandia.
0: I després, quan parem, fins que arribi el moment del lliurament de premis,
3: lo millor,
0: que catem alguna que altra Fideuà. Correcte. Jo, ahir no fa falta tàper, te la dono directament.
3: Ahir ho agarrem directament del plat.
2: Això és precís.
0: Bueno, Celia, adéu.
3: Dani, Sandra, adéu. Moltes gràcies als dos. Adéu.
0: Adéu.
4: Ven a Xixona Ducal y disfruta de helados artesanos desde 1945. Las mejores copas de helado, desayunos saludables y mucho más. Todo recién horneado. Pan de chocolate y Xixona Ducal desde las 7:30 de la mañana. Pequeños placeres frente al mar. Paseo Neptuno 79, Playa de Gandía.
5: Uf. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
6: Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve. Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos, y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos. Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su salón climatizado o para llevar. También crepes y gofres siempre irresistibles. La Churrería del Puerto. Pruébanos, repetirás.
7: Hay veranos y veranos, porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Ibiza desde 70 euros. Balearia.
8: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest.
9: con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.

0: esta sintonía de la agenda sociocultural. Ana, contamos.
1: Siempre hemos faballar, siempre.
0: Siempre, siempre.
1: Comencé, Celia, per una noticieta cultural.
0: Ah, vale.
1: Que es que ya tenim guanyadors del premi, del 6è Premi Internacional de Poesia de Francisco Brines d'Oliva.
0: Un el... de concursos la cosa, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Atenció a la xifra, perquè s'han presentat 1.677 originals. O sigui, quina barbaritat. Jolín. Quina barbaritat. Que difícil.
0: Se l'han tingut de llegir tots, eh? Qué, i triar-los.
1: Que difícil triar, eh?
0: Ja ves.
1: Doncs el guanyador en la modalitat de castellà ha sigut el poemari En la noche mediante, de Juan Antonio Bernier Blanco, i en la modalitat de valencià, el poemari Sones privades, de Joan Carles González Pujalte. Així que...
0: Enhorabona.
1: La nostra enhorabona per aquest prestigiós premi de la Fundació Francisco
0: Brines. Entre més de 1.000 han guanyat ells, eh? Així que...
1: Imagina't.
0: Enhorabona. Sí, sí.
1: Més coses. Podem dir que avui és el, tanca el cicle de xerrades del legat patrimonial d'Esborxa, unes xerrades que estaven fent-se en el Palau Ducal. Doncs avui és la darrera i ens parla de Sor Francesca de Jesús, de Borxa i Enríquez, una vida de poder, erudició i literatura. En el convent de Santa Clara. Sobre esta figura ens parlen avui Verónica Zaragoza a les 10:30 hores en el Palau Ducal.
0: Molt bé, Anna, doncs ja no ens dona temps a dir res més. Això sí, ara en 17 minuts l'actualitat comarcal en hora 14 i esta vesprada a les 7:20 en Enrique Bodí els espera en la ventana i també avui a les 8 en Telesafor, el directe del concurs internacional de Fideuà de Gandia. Doncs fins a si el Loipuro de Gandia. Nacho Mañó al control tècnic.
2: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.
3: Física o química. Ni me miras ni te quiero.
0: Tornem demà a la mateixa hora. Ens veiem i ens escoltem a les 12:20, com sempre.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
2: ¿Qué tal? ¿Jan Berenat? Supose que sí, però on segur menjar no va faltar és en el Moll d'Esborxo, on està la nostra companya Sandra Albert, que forma part d'aquest equip d'esta casa, que en uns minuts atendrà al directe de Teresa Fort al voltant del concurs internacional Fideuà de Gandia. Sandra, bona vesprada. Quin és el panorama a estes hores per la platja de Gandia?
3: Molt bona vesprada, Enrique. Doncs no saps lo bé que s'està així en el Moll d'Esborxo. Ja està acabant aquest concurs d'escoles i en poc més d'una hora, a partir de les 8, està programada l'inici, quan comencen a encendre's els foguers d'aixòs 30 participants que avui es disputaran la millor fideuà de Gandia, el collar de Santa Isabel, la millor fideuà del món. Jo crec que ho tenen complicat, però qui ho té realment complicat és el jurat. Tenim així un dels membres del jurat, Amadeu Faus. Bona vesprada.
4: Bona vesprada.
3: Com van els nervis? Està més nerviós els participants o el jurat?
4: Home, el partit, jo crec que és participar, no? Nosaltres estem tranquils. Dins de lo que cap, perquè també és una no sé, dona compte que tenim que puntuar 30, crec que són 32 fideuàes, no? I tenim que saber quina és la millor de totes. Entonces també tenim ahí una tasca molt important i no deguem de fallar, però bueno, els nervis nosaltres no tenim. Realment els que tenen que tindre-los són ells.
3: Un repte per a escollir la millor fideuà, però també tenim altres premis, local, com Comunitat Valenciana.
4: Sí, enguany han afegit això, la Comunitat Valenciana, la local, que està molt bé, perquè així cada un en el seu puesto pues, té un premiet i és el millor del seu, diguem, del seu territori. I la veritat que és un acert això també.
3: Parlàvem amb alguns dels participants este matí i deien que això ja és inclús un punt de trobada per a un punt social, no? Més enllà del concurs, que sí que és cert que durant el temps que estan cuinant estan competint, però després tots són companys, totes són companyes i el jurat també, no? Perquè just aquest matí també teníeu un bon dinar.
4: Sí, la veritat que és un punt d'encontre, no? No sempre són els mateixos, però sempre tots els cuiners que hi ha, més o menys mos coneguem. Inclús la gent que ve de fora o d'altres anys que ha vingut, i mos coneix, mos coneguem, mos saludem, i la veritat que és un punt d'encontre, sí.
3: El jurat ara ja ha d'anar preparant-se, així que deixem, Amadeu, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres, sí que tinc que anar per dins, però ja.
3: I a saborejar molt avui.
4: A saborejar-ho tot.
3: I ja ho hem escoltat, Enrique, a saborejar eixes fideuà és un repte complicat el que tindrà un avui, però de segur que molt sabrós i molt plaenter. Així és que jo me quedo per així perquè ja comença a notar-se aquest ambient. Jo diria que inclús ja comença a olorar eixa bona oloreta d'eixa fideuà amb els plats que estan preparant el concurs d'escoles, però d'ací uns minuts, com deia, a partir de les 8 està programat l'inici d'eixe concurs internacional de la fideuà de Gandia. Tenim moltes ganes de viure este concurs, tenim moltes ganes de viure'l també, i per això també estarem a partir de les 8 en directe en Telesafor, com no podia ser d'altra manera. Així és que jo em quedo per així perquè anem a preparar-se ja per a eixe directe i per a intentar traslladar eixa bona oloreta de la fideuà de Gandia a totes les cases i viure este concurs internacional de la fideuà de Gandia.
2: Moltes gràcies, Sandra. Si no poden veure el directe de Telesafor que ens anunciava Sandra, no es preocupen. Demà, al matinal de Ràdio Gandia SER, es donarem tots els detalls del concurs i els guanyadors d'esta 51a edició. I seguim en la zona marítima, però amb assumptes allunyats de la gastronomia. La platja de la Huir, amb el seu cordó dunar, és una verdadera joia que s'ha de preservar com a ecosistema, i més quan és l'hàbitat freqüentat per espècies protegides com ara el carriol camanegre. En aquest sentit, per evitar actes de desaprensius que voluntàriament o de manera inconscient estan atentant contra aquest bé, l'Ajuntament de Gandia ha posat en marxa una campanya que tracta de pal·liar aquests atacs medioambientals de baixa intensitat. Per això s'ha establit un dispositiu especial amb voluntaris de l'Agrupació de Protecció Civil de Gandia per a que controlen aquest espai, atès que s'ha detectat que, per desgràcia, està freqüentat per algunes persones que ixen dels itineraris preestablits i afecten tant a les dunes com a la flora, a més d'aixafar els ous d'esta au protegida al corriol camanegre, que nidifica, recordem, directament sobre l'arena on tapa els seus ous, la qual cosa es converteix en invisibles. Escoltem a la titular de Seguretat Ciutadana de Gandia, Lídia Morán, a més de la de Medi Ambient, Alicia Izquierdo.
5: el dispositivo preventivo que se está desarrollando en la playa de Gandía desde hace unos meses y con un doble objetivo. Por un lado, el de proteger el sistema dunar de manera especial en las zonas de nidificación del chorlitejo patinegro.
6: Quan estem protegint esta espècie de au, estem protegint les dunes, la biodiversitat i un dels espais naturals més valuosos que conserva Gandia, que és la platja de la Huir.
2: I ens situem ara a Xeraco, però no l'actual, sinó el de dins de 25 anys. I per què ho fem així? Doncs perquè este migdia s'ha presentat 2050 Xeraco, un poble per a la següent generació. Tal com ha explicat l'alcalde d'este municipi, Abelino Mascarell, es tracta d'un pla per a que participi la ciutadania, de manera que es pronuncia al respecte de com pensa i desitja que es desenvolupi Xeraco durant les properes dècades. Escoltem a l'alcalde de Xeraco, el popular Abelino Mascarell.
7: Una manera de fer participar a la gent, perquè els pobles no es construeixen des dels despatxos ni dels grups polítics, no? Es fa pensant en els nostres veïns, en el nostre poble, gent que va a viure en el futur i gent que ha viscut tots aquests anys, no? I entre tots creguem que podem fer un municipi en el que s'organitza i es treballa i es planifica sempre pensant en la participació de tots els nostres veïns. Nosaltres no volem pensar com nosaltres pensem, nosaltres volem escoltar a tot el poble, creguem que entre tots podem millorar-lo, que cada un té molt que dir, que cada un porta a aportar una idea.
2: I anem amb una denúncia realment curiosa i que també té a veure amb els diners públics. El Partit Popular de Bellreguard ha tret a la llum l'existència de 60.000 euros de titularitat municipal depositats en un fons d'inversió des de juny de l'any 2022, una operació realitzada durant el mandat de la coalició Partit Socialista Compromís. Segons el Partit Popular, el cridaner del cas és que és el que els fets han sigut reconeguts per responsables de l'actual govern local durant les sessions plenàries en les quals s'ha abordat aquesta qüestió, però l'Ajuntament no disposa d'informació sobre qui va autoritzar l'operació financera. I el jurat de la sexta edició del Premi Internacional de Poesia Fundació Francisco Brines ha donat a conèixer les obres guanyadores d'este certamen que continua creixent any rere any i que s'ha consolidat com una de les convocatòries poètiques de referència. Pel que fa al premi en castellà, ha sigut En la noche mediante, obra de Juan Antonio Bernier, i per a valencià, Sones privades, de Joan Carles González.

0: Radio Gandia. Cadena Ser.
1: Ven a disfrutar de las motos en la 15ª matinal motera Ciudad de Gandía. Día Nacional de la Moto, 14 de junio, en el Parc d'Ausias Marc de Gandía. Desde las 9:30 horas tendremos camiseta para todos, almuerzo, ruta motera, sorteo de regalos y la música de Petit Comité. Colabora Ayuntamiento de Gandía. Organiza Asociación Cultural Motera Motoclub Gandía. El 14 de junio, te esperamos.
2: Este verano en Emogue subimos la temperatura, pero tu presupuesto se mantiene fresquito. Del 1 de junio al 31 de julio, al comprar tu cocina te regalamos los electrodomésticos y al adquirir tu baño la grifería. Además, disfruta de financiación sin intereses hasta 12 meses. En Emogue Interiors diseñamos cocinas y baños con un estilo actual, funcional y totalmente personalizado. Estamos en Bellreguard y trabajamos con cita previa. Reserva la tuya en el 616-568. 8630.
3: Última conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja, a càrrec de la professora Verónica Zaragoza, Sor Francesca de Jesús, Isabel de Borja i Enríquez. Una vida de poder, erudició i literatura entre el convent de Santa Clara i el Palau Ducal de Gandia. 10 de juny a les 19:30 hores al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. T'esperem.
4: ¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
5: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
6: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
7: ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
8: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
9: Sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
10: Los raviolis cuatro quesos de Cafuster son pura tentación. Delicada pasta rellena de carne con una mezcla de quesos suaves y cremosos que harán de este plato el favorito de pequeños y mayores.
9: Cafuster, en calle San Francisco de Borja 83 y también en la web cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
11: En la Ventana Gandía, la entrevista.
12: El govern de Gandia denuncia la pujada de la tassa del Consorci de Residus, governat un organisme, recordem, pel Partit Popular. Parlem d'una pujada mitjana que va aprovar els populars, que van ser del 20% depenent de les circumstàncies. I això és la denúncia que realitza el govern local de Sigui Gandia, l'augment d'eixa rebut de la qüestió del FEM en la tassa del COR. I volem parlar amb qui s'ha d'això, amb el president del Consorci de Residus, amb Elio Camanes, al que agraïm, Cono, que ens ha xatès una vegada més als micròfons de Ràdio Gandia. Senyor Camanes, gràcies per atendre'ns.
13: Sí, me sents tu bé, també.
12: Perfecte. Senyor Camanes, com casa una qüestió com és aquesta denúncia de la pujada de la tassa del COR per part del Partit Popular, segons comentava l'Ajuntament de Gandia, en aquest cas governat pel Partit Socialista i Compromís, i per un altre costat, precisament, les paraules que va vostè emetre en aquests mateixos micròfons al respecte de que anava a ajustar-se la tassa del COR per als propers rebuts.
13: La tassa està pujant ara, en aquests moments, any rere any està pujant, perquè els costos de tractament cada volta són superiors. De fet, ara mateix el Consorci està enviant residus a Cuenca. Entonces, tot això pues, encareix. Els acords que n'hi havia a l'Entre de València ja no existeixen i també ha pujat el tractament per part de l'Entre. Està pujant any rere any el que és el cost de tractament de la basura. ¿Vale? I després això lliga en les declaracions que se van fer en esta cadena la setmana passada o faré un parell de setmanes, en que lo que sí que no té que fer, lo que no puguen fer és que el veí pague més de lo que li costa aquest tractament de la basura. És a dir, si el veí de Gandia ara mateix se l'ha passat un recibo de 124 euros o de 130, o exactament no tingués datos així pa poder veure-ho, pues que i se recibo que siga exactament el que tenia que pagar. És a dir, si s'estudia el que realment ha costat de tractament de la basura, el que va costar en guany, i en vez de ser 130 euros són 122, pues que el veí de Gandia pague 122. Per això que encara que n'hi hagi una pujada de la tassa respecte a l'any anterior, el que sí que va intentar tratar-se és a veure de quina forma ajustem els costos a la realitat que li està costant al consorci perquè s'ajuste el i se recibo del veí a lo que realment costa el servici de tractament.
12: Senyor Camarés, però aquest ajust que està comentant vostè encara no s'aplica en guany, no pel que està dient?
13: Ara mateix ja tenim que estudiar l'ajust en quina quantitat seria i més avant, quan tinguem la quantitat, tindran que dir els juristes del consorci, secretari, interventor, equipos externs, de quina forma podem fer que això torni al veí. Però ara mateix sobre la taula no n'hi ha una solució clara i el primer que n'hi ha que veure també és el muntant del que estem parlant.
12: Senyor Cabanes, evidentment és que és inviable traslladar FEM fins a Cuenca. En aquests moments, aquest projecte d'una planta que dona servei a lo que són els pobles del consorci, com se troba?
13: Pues ara mateix estem en la fase de recabar informació sobre la possibilitat de que aquesta planta se fera en altres ubicacions, en altres contractes. O sigui, és que ara mateix la situació no és fàcil. Quan vaig entrar com a president del consorci, el que sí que vaig dir el primer dia és que per fer la planta tindria que haver un consens. I aquest consens no està en el consorci. I perquè la ubicació que n'hi ha per la planta és la ubicació de Llanera, i no n'hi ha un consens en el consorci perquè se faci en Llanera. Entonces, ara mateix estem recabant tota la informació de quins seran els passos a seguir en el cas de que no se faci la planta Llanera. És a dir, si n'hi haurà que treure un nou contracte, si n'hi haurà que rescindir l'actual en l'adjudicatària, i tots aquests pormenors, perquè potser quan tinguem tota la informació damunt de la taula, pues, potser el consorci sí que decideix en consens anem a fer la planta Llanera, no ho sé. Això ja, quan estigui tota la informació damunt de la taula, és quan podran decidir els membres de la Junta. Ara mateix el que n'hi ha és un no rotundo per part de la major part dels grups polítics. Entonces, està costant-li més diners al veí no tindre la planta? Sí, però això és un consorci de molts partits i tinguem que arribar a un consens de on s'ha de fer la planta, de quina forma i quin és el camí que tinguem que portar.
12: Però, senyor Cabanes, el Partit Popular sí que té majoria en aquest organisme que és el COR. En principi sí que podria decidir, no?
13: No podem fer cada un el que vulgui, ni podem anar, diguem, actuar d'una manera dictatorial perquè tinguem una majoria absoluta. Una planta no és per una legislatura, una planta és per 20 anys. Entonces, no podem anar aprovant les coses en majoria absoluta, ni tirar la culpa a un partit perquè té la majoria absoluta, que és el que pareix ser, no?, que s'està buscant. Tirar la culpa d'una de les plantes és el Partit Popular perquè té la majoria absoluta, i la culpa de que la tassa munti és el Partit Popular perquè té majoria absoluta. Doncs pues no. O sea, així la planta, així la tassa l'ha muntat des de que va entrar el govern de Compromís en PSOE hasta l'any que va entrar el Partit Popular, la tassa s'ha multiplicat per dos. O sea, entonces no pueden tirar la culpa solo porque estiguem nosotros en el govern en estos moments. Això és una cosa que ens hereda de anys en arrere i una situació que està pues, encasillada i que està i que no té un desencaixonament fàcil, que és el de la planta. La planta sí o sí n'hi haurà que fer-la. I en algun moment, pues, és que estem en el consorci, tindrem una altura de mires suficient com per poder obrar en conseqüència, deixar de fer política del tema de la basura, que és el que pareix que s'està intentant fer, no? El intentar fer política de la basura, i mentre intentem fer política, això al final acaba pagant el ciutadà. Ara, també et dic una cosa. Mentre estigui jo de president del consorci, intentaré fer que el veí pague lo mínim i lo just. ni un duro més ni un duro menys, perquè el que no podem fer és que cada volta el consorci tinga més remanents de tesoreria perquè se li estigui cobrant de més al veí. I això jo crec que és la feina que com a president puc fer. Ja actuar com un dictador crec que no és el que, no és el que toca i és el que s'agradaria a molts partits polítics, que, pues això, que actuarà com un dictador, que farem la planta o que no la farem i que d'aquesta forma poder atacar al Partit Popular, però no va ser així, no? O sea, és que això tinguem que anar en consens i la gent que pues, tindrà un poquet més d'altura de mires i intentarà arribar a un consens polític en el futur d'aquest consorci.
12: Elio Cabanes, president del COR, moltíssimes gràcies i sobretot doblement, per una part, per donar la cara, evidentment, sempre que li han cridat, ahir ha estat per atendre els nostres micròfons. Gràcies per tot, Elio.
13: A vosaltres.

I acabem amb la previsió de l'horatge per a demà. Després de la jornada gris d'avui dimecres, per a demà dijous tindrem un dia semblant, almenys en la primera part. Així doncs, passarem de cel amb núvols fins a migdia a una previsió de núvols alts. Comptarem amb unes màximes que se situaran al voltant dels 26 graus. Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà a partir de les 7:20 amb el matinal a carrer de Nallopis i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar ahí. Ara continua la ventana a la SER. Adeu.

0: Radio Gandía. Cadena Ser.
1: Nais a Radio Gandía, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia, Cadena Ser.
2: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
3: Hoy llamas al Hospital Asires. Mañana estás aquí. Pasado ya empiezas tu tratamiento. Así funciona el Hospital Asires, tu nuevo hospital ya abierto en Valencia. Con tecnología única, todas las especialidades y las principales aseguradoras médicas. Asires, la medicina del mañana, hoy.
4: La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
5: Hay proyectos que imaginan el futuro y otros que ya lo están haciendo realidad. El próximo 17 de junio, el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense acoge la octava edición de los Premios Futuro Sostenible de BBVA y 5 días. Premios Futuro Sostenible 2026, reconociendo a quienes impulsan el cambio. Regístrate y acompáñanos.